0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: 딱 참밤.
1: Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i, sobretot, molt bona música. TRM, en setè nova temporada a la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

any amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

jugadors. El mateix entrenador és conscient de la dificultat per la que està travessant l'equip, però volen o vol que l'equip canvie esta imatge, que reaccione i que puga revertir esta situació. Estan en eixa obligació de demà a Sevilla. Han hagut moltes preguntes sobre la mala dinàmica per la que travessa l'equip, si això evidentment pot afectar el futur de l'entrenador del València. El míster ha dit que ell només vol centrar-se en fer un bon partit demà, en competir al Ramon Sánchez Pizjuán davant el Sevilla, per lo que estem dient, per canviar pues este mal inici de Lliga, que és sabedor, que és conscient, que entén a l'afició, a Mestalla, que estiga disgustada, que estiga cabrejada, decepcionada per este mal començament de temporada, per les dos últimes derrotes que va patir l'equip, però que estarà en això, en poder revertir esta situació. Li han preguntat també sobre la seva relació personal, la que té a la plantilla amb els jugadors. Ell ha dit que veu a una plantilla compromesa, amb molt de compromís, i ha ficat els exemples que hem comentat en l'apertura d'este informatiu, que avui Guido Rodríguez ha volgut provar-se. Només en un dia d'entrenament volia jugar a Sevilla, però evidentment no té l'alta mèdica i no se'l va forçar. Justin de Haas també avui s'entrenava per primera volta i estarà en la convocatòria, el central neerlandès que ix de recuperar-se de la seva lesió. Luis Rioja, en un problema amb el peu, ja ha sigut, ho ha explicat pues en tot luxe de detalls, el míster també volia estar. Finalment no estarà. L'únic que estarà disponible serà Justin de Haas, dels lesionats. Ha explicat que ixe és el compromís, que ell vol, se queda en això, en el compromís que té la plantilla, que té l'equip i que tenen els jugadors sobre ixa situació personal que ell manté a plantilla. Ho deixem així, el que ha sigut este informatiu del València d'este dijous 10 de setembre. Fins demà.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

artista, sinó en que ella la interpretara, El seu autor va pensar que este tema podria vindre-li molt bé a Britney Spears per al seu àlbum Femme Fatale, però ella i el seu equip la van descartar. Per això Enrique Iglesias, que passava per allí, va aprofitar i se la va quedar, se la va apropiar. Dir-vos que la cançó compta amb la col·laboració del raper estadounidense Ludacris i per DJ Frankie. Es llançava en primer lloc als Estats Units i després s'aplegava a Europa amb bones referències, siguent un autèntic hit, sobretot a França. Allí també tenien la seva versió en francès. Comencem, com sempre, amb un tema del record. Este 100% Radio Fórmula, però a partir d'ara, només música d'actualitat. Fins les 10, cotillem en la premsa musical del dia i ens enterem de què i de qui se parla en ella. És divendres, així que parlarem de novetats discogràfiques. I com sempre ho farem amb molt bona companyia, i és que fins les 10 contem amb el patrocini de G-Sport. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Els tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14, i a la web gsport.es. Recordeu algo importante. G-Sport és una de les poques empreses espanyoles que s'encarreguen de portar a terme tot el procés de fabricació de les seues prendes. És a dir, tot fet així.

Camilo publica With el seu quint àlbum, Para cuando sean mayores. Un àlbum que dedica les seues filles a Índigo i Amaranto. És una espècie d'e-way de manual d'instruccions per a la vida adulta. Se incluïsen en el àlbum 13 pistes, una

pues un álbum que desde Will está disponible y que tienen que conocer un poc millor para cuando sean mayores. Més novetats! Bueno, pues vegem nous com, per exemple, Neus Ferri, que avui publica Mala Hierba. Silvaneso publica Double U. Bonobo, Distance in Static. Més cosetes que se publiquen. Bueno, pues Rey publica un tema que es titula Joy, que compta amb la col·laboració de les seues germanes, Amma i Absolutely. També publiquen Kings of Leon, My World World. Cariño publica Romántico. Tinashe publica Pillow Fight. Dylan, To Love and To Lose. Marlena, Amiga Date Cuenta. Javi Medina publica Tabú. Coti presenta una col·laboració amb Silvestre i La Naranja, 50 Hores. Més protagonistes en el dia d'avui. Bueno, pues Airbag, De Pedro, Ivan Ferreiro, Elefantes, Anibisuit, etc, etc. Es nota que ja estem al setembre i que ja els artistes i les discogràfiques han tornat de les vacances i s'estan centrant en els seus nous projectes. Bueno, pues al llarg del matí continuarem presentant-te més, perquè ara seria impossible presentar-los tots. Però què tal si esperem, esperem en la nova proposta per a Marlena? Això que te deixo en seguida es titula Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta.

0: Fun Dreams, la calle de los sueños. U2, abans de que finalitzi l'any, han pensat publicar un nou àlbum. Quantum, bueno, pues encara no tenim la data d'eixida exacta, però estan treballant en ell, i estan presentant algunes cosetes com este tema. Divendres, dia de les novetats discogràfiques, i anem a per una altra. Una col·laboració entre dos bandes, 21 i Malmo 040.
1: Estarás

informació que llegim a través de la web oratgenet.com. I avui diuen així. Els canvis d'oratge de dimecres van portar pluges i un ambient més propi per a aquesta època. Les pluges deixen pas a l'anticicló des d'avui mateix, per al cap de setmana i també per a l'inici de la que ve. I tot indica que tornarà a repetir-se la mateixa seqüència d'esta setmana. Iniciarem la setmana amb sol i temperatures més altes i oratge més rebolicat amb una nova gregaladeta entre dimecres i dijous. Avui comencem el dia amb un ambient fresc i amb un dia per davant marcat per l'estabilitat i per temperatures un parell més de graus més altes que les d'ahir al centre i a l'interior i sense canvis a la costa. El cap de setmana no caldrà preocupar-nos de l'oratge, perquè tant a la Comunitat Valenciana com a la resta d'Espanya anem a tindre un oratge estable, assolellat, i les temperatures no patiran grans canvis. Estabilitat anticiclònica que es mantindrà fins pròxim dimecres, amb temperatures que cada dia que passe seran un poc més altes. I ho farem a l'espera dels canvis a partir de la vesprada del pròxim dimecres. I és que, com diem a l'inici d'este post, pues la setmana que ve pareix que l'oratge se repetís al d'esta. Visitem també a Emet i vegem les temperatures que estan previstes. La màxima per avui a Xàtiva, 29 graus, al igual que demà. Diumenge en seran 31. Les mínimes se queden en el torn als 15-16 graus. D'ahir no van a pujar ni baixar.

0: Song.
1: Obrim ja, sempre en petició. Obrim edició en divendres. És divendres, tenim la setmana superada. Tenim, sobretot, moltes ganes de fin de any, que sí. Bueno, pues primer, sempre en petició. Prometem, si te quedes amb nosaltres, que el matí te passarà pronter. Divendres este, 11 de setembre de 2026. Molt bon dia a tots. Encetem el programa d'avui escoltant una de les novetats musicals. Tenim moltes, com cada divendres és el dia de les novetats discogràfiques en la setmana. I una que volíem destacar, esta que acaba de sonar. La publica Los Frequencies. I es titula Stay a Little Longer. Quédate un poquito más, porque no quiero que acabe este momento. Es el que diu Los Frequencies en este tema. Bueno, pues fa referència a un estiu que ell no vol que s'acabe. Que siga un estiu etern

també has descobert ja alguna cançó de les novetats d'esta setmana, perquè no es la recomanes, presenta-la tu. Pots participar a través del 678-60-53-30. Comença ja 100% peticions. Per així ja Shakira i Burna Boy.

Que versió d'este si no t'hi hubieras ido. Per a ser un missatge que demanava els Manà. Deia, hola, bon dia. Vull dedicar esta per a tu, per a mi, per a tots, de part de la reina d'Àfrica. Bueno, pues gràcies, que vaig molt bé este divendres.

Love, amb Dona Mamor i sobretot amb bona música. Ahí estava Sia. I estos són Xinova amb Ales. Ja anem preparant a Romeo Santos, que ja el demaneu per a cim.

¿Si vos apetís fer alguna petició musical? Sí, 78 60 53 30. Un WhatsApp o ens telefoneu. Fins les dos, continuem amb el nostre 100%. Alan Walker i el Dust. Saludem així novament als patrocinadors. Som 4 hores que compartim cada dia, de dilluns a divendres entre les 10 i les 2, amb Grupo Innova Tormo i amb el Bar Avenida de Genovés. Bar Avenida de Genovés. Tots els dies esmorzar, menú diari per a dinar com un rei. I el cap de setmana és millor sopars. 96 222 92 93. Ja saps que també fan pizzas el fin de per minxar allí en el restaurant on tu vulguis per emportar. 96 222 92 93. Ja pots fer reserva.

volempera a la llista, ¿eh? Esta semana está etiquetada com a candidata a colar-se entre esos 50 més importants. Demà al matí descobrirem si aconseguís o no plaça. Serà a partir de les 10. Ahí estava Leire Martínez, cabeza de ratón. I les xiques de l'oficina que per així envien un WhatsApp perquè volen autodedicar-se. Una de Alejandro Sanz. I ens desitgem bon fin de a tots.

Chiques de la oficina, se n'anava este tema de Alejandro Sanz. Gràcies per aquest missatge i bon fin de també per a vosaltres. I amb una altra guapetona que anem a quedar-nos amb la reina del Sàhara, aquella per a si també deixa un missatge per a demanar-se una de Bad Bunny.

0: marca tu estilo musical y escucha Blu Radio Online.
1: www.bluradiofm.es.
2: Anem enseguida per un tema del record, per un gran èxit amb el mirador del passatge, menjar

0: estés per a cuinar no significa que no tingues que dinar bé. El Mirador del Passatge ho posa ben fàcil.
1: Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.

0: Telèfon 635-433-744. L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat, el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-4633-744. Ara, el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Quema el aro para invierno y prepárate para viajar.
2: Blu Radio FM, el vicio de la música. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

projecte que els fans diuen que serà de color rosa, però no ha dit res, eh? Segurament s'estiga guardant esta info per a la pròxima setmana. Aitana i Jay Weller, que deixaven per ací este èxit. Duele un montón despedir.

Fúmiga i Naina, i estaven compartint els seus talents en este Que Tia. Tenim a la Fúmiga en llista amb la cançó Gent de la Mediterrània, i també tenim a Naina amb Cara de Cul i col·laborant Jules.

Jepsen, que vol estar en llista més de Don't Leave Me on the Dance Floor. I nosaltres que ho aconseguisca, candidata. Canviem ara per a quedar-nos amb Chayanne.

última hora de este Semper Sempeticions. Bona vesprada a tots. El matí ja passat i superat. De 7 minuts sobre la una. Últim ratet per a nosaltres, que a partir de les 2 i com cada divendres se passarà per ací DJ del Reino, l'encarregat oficial d'inaugurar

resposta, si vols. 678-60-53-30. WhatsApp o ens telefones. Mentre tu penses, jo salude novament als patrocinadors. I és que fins les dos continuem amb Grupo Innova Tormo i el Bar Avenida de Genova.

prepositius. No passa res, se busca un altre. I que el cuida més. Marc Anthony i Westin. El anterior ara bien sonat i ara repetissen F.

Llegó el fin de semana. Bueno, pues a disfrutarlo, a perell, que els l'enguanyat tot per a nosaltres. Completem així l'edició del 100% peticions del divendres 11 de setembre de 2026. Rebeu les salutacions de Jessica Mesa. Un plaer haver-vos acompanyat. Que tingueu molt bona vesprada. No desconnecteu, perquè ja sabeu que en seguida plega DJ del Reino amb Del Reino Show. I una altra

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viajes y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercado Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: La mejor música.
2: La programación más divertida.
1: Los DJs más destacados. Vive un verano 10 en Blue Radio. 90.2 FM y www.bluradiofm.es. Los DJs más destacados. En Blue Radio.

0: Has escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viajes y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i sopassen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines d'arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Blue Radio FM. 100% música de calidad. 90.2 FM y BluRadioFM.es.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.
2: This is an emergency.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.